0: I primera setmana sense nous positius des de l'esclat de la pesta porcina africana a Collserola. Aquest dijous el Departament d'Agricultura ha informat que no s'ha detectat cap entre les 300 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que això passa des de l'inici del brot, el 28 de novembre. Recordem que Barcelona i 18 municipis més del Baix Llobregat, al Vallès Occidental, formen part d'aquesta zona del risc. El govern considera que la bona notícia és resultat de l'estratègia que s'està seguint, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat i per aquest motiu manté sense canvis les restriccions vigents. I a la crònica esportiva, aquest matí el Barça fa la penúltima sessió preparatòria abans del partit de la Lliga d'aquest diumenge, amb el lateral João Cancelo ja sota les ordres de l'entrenador Hansi Flick. A la seva presentació, el jugador ha dit que l'objectiu d'aquesta temporada és la Champions.
1: Creo que estamos en un buen camino porque tenemos jugadores de mucha calidad en este grupo y vamos a hacer de todo para que sea posible lograr esa Champions.
0: Encara de futbol, el defensa de l'Espanyol Roger Hinojo portarà el dorsal número 21, el del capità etern Dani Harke. L'escoltem.
2: És algo que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Harke el millor possible.
0: Doncs fins aquí les notícies de Barcelona. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia. Que tinguin un molt bon dia.

0: la crisis migratoria, Ceuta, la tensión entre el PP y el gobierno, pues va a ser la hoja de ruta.
1: Sí, así es, ¿no? El lunes ya contaremos en detalle, ya te contaré bien todas las comparecencias que va a haber la semana que viene de ministros en el Congreso para explicar...
0: Ven con agenda, ¿eh?
1: Agenda de horarios se podrá incluso, ¿no? Van a comparecer para explicar ese papel, ¿no?, que han tenido los ministerios en la crisis de Ceuta, pero es verdad lo que dices, ¿no?, que la migración está marcando y va a seguir marcando todo. Vivas continúa diciendo que en Ceuta la situación es insostenible, pide más medios, más celeridad, dice, por ejemplo, que él no tiene, que no le han pasado datos oficiales, pero que calculan que la policía está haciendo unos 25 o 30 expedientes al día. A ese ritmo, denuncia Vivas, los inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta pues tardarían casi un año en salir, porque Vivas sigue defendiendo, Elena, precisamente eso, ¿no?, que la única salida es que precisamente se marchen de la ciudad autónoma. El gobierno acusa en las últimas horas a Feijóo y de decir, ¿no?, de que lo que está proponiendo sabe que es una ilegalidad, pero en el PP insisten en que no están pidiendo deportarlos ni cumplir la ley, sino precisamente cumplir con lo que ya prometieron allí en Ceuta varios de los ministros del gobierno. Mientras tanto, lo que también seguimos viendo son esos equilibrios que tiene que hacer PP con Vox, sobre todo allí donde gobiernan juntos. Los de Abascal continúan insistiendo en que ellos se van a oponer por tierra, mar y aire a ese reparto, dicen, pero pese a esto, Moreno y Guardiola, Andalucía y Extremadura, reconocen que, aunque preferirían que estos menores sean devueltos a Marruecos, confirman que sus comunidades sí que van a cumplir con la ley, y de hecho lo venimos contando, el Ejecutivo extremeño en las últimas horas ha asumido la tutela de 4 menores que llegaron a Ceuta, eso sí, antes de esta entrada masiva de finales de julio.
0: Gracias, Nico.
1: A ti, hasta luego.
0: Celia Vidal, buenos días.
2: Buenos días.
0: Nuevo terremoto en Sudamérica, muy fuerte, de más de 7 grados, ha sacudido Perú, pero la dimensión de este seísmo está muy lejos de lo que hemos visto en Colombia o Venezuela. Vaya verano también, ¿eh?
2: Totalmente. Ayer nos asustábamos un poco con las alertas, pero nada que ver, parece ser, con los últimos 2 grandes terremotos que ha vivido el continente. Pendientes de todos modos hoy por el balance de daños que publicará el gobierno peruano tras ese terremoto de 7,2 que sacudió ayer Ayacucho, y también seguimos muy de cerca esos otros 2 terremotos, el de Venezuela y el de Colombia. El Ejecutivo de la Espriella ha elevado hoy la cifra de fallecidos a 319, y mientras continúan las labores de búsqueda de los 260 desaparecidos. Miramos hoy también hacia Moldavia, su frontera con el sur de Ucrania, cerca de Odessa, donde esta noche unos drones rusos han dañado un paso fronterizo. A esta hora los vehículos están siendo desviados a otros pasos. Ayer Rumanía derribó con un F-16 un dron marino ruso cerca de su plataforma de gas Neptun Deep en el Mar Negro, al considerar que suponía una amenaza para la infraestructura y los trabajadores. Y hoy en territorio ucraniano no se han reportado de momento ataques después de la dura noche que vivió ayer Kiev, que ha dejado al menos 16 fallecidos y afectó a un hospital infantil y zonas residenciales.
0: Gracias, Celia. Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Vamos con lo económico, lo salmonete. Mercedes Ruiz, buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal?
0: Atentos esta mañana a la reunión de mediación en Airbus. UGT se va a sentar en la mesa después de 2 plantones consecutivos.
3: Sí, es un nuevo intento para llegar a un acuerdo que permite evitar los paros y la huelga previstas para la semana que viene en la empresa. Esta vez sí, UGT sí va a asistir a esa reunión que ha convocado el Servicio de Mediación y Arbitraje. En el encuentro se prevé que la compañía exponga con detalle lo que ya ha transmitido en un comunicado a los trabajadores y que recoge, entre otras cosas, que la empresa estaría dispuesta a abrir un diálogo para vincular salarios al IPC y para acortar el plazo de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores en el preacuerdo alcanzado en julio y que fue rechazado en asamblea por los trabajadores. Se hablaba de 6 años. Y eso, precisamente esa puerta abierta al diálogo, es lo que ha hecho que UGT, convocante de la huelga, como decimos, pues esta vez sí acuda a la reunión. Además, Airbus se abre a retirar el recurso de casación interpuesto ante el Supremo respecto al complemento de incapacidad temporal. Retirarlo supondrá que se mantenga intacto ese complemento en caso de baja médica. La idea es que lo que salga hoy de esta reunión en el SIMA se pueda explicar en asamblea en los centros de trabajo el lunes y a partir de ahí ver qué pasa con las movilizaciones y con la huelga planteadas para entonces.
0: Bueno, veremos si se abre una puerta, ¿no?, para frenar
3: esa huelga
0: indefinida.
3: Eso es.
0: Gracias, Mercedes.
3: A ti, hasta luego.
0: Vamos con la cultura. Beatriz Torío, buenos
4: Hola,
0: días.
4: Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hoy vamos a profundizar en una faceta un poco conocida de Anthony Hopkins. Quizá muchos no sepan que una de las grandes pasiones del actor de 88 años es la música. Yo no lo sabía.
4: Mira, pues atención, atención a los datos. Aprendió a tocar el piano con 4 años.
0: Vaya.
4: Vale. Cuando era un adolescente componía ya canciones para obras de teatro. En los años 80 del siglo pasado ya publicó un single con varias canciones que alcanzaron muy buen puesto en las listas británicas. Américas. Además, sí. Cuando debutó como director en el 96 con August, una película, él fue quien compuso la propia banda sonora de la película. Y luego, tras una gira en la que estuvo interpretando sus propias composiciones al piano, en 2012 publicó su primer disco.
0: ¿Tiene ¿Pero ya qué un me disco? Dices? Porque esto no lo sabía yo.
4: Porque te lo venía yo a contar hoy. El disco se titula Composer y además lo grabó con la Orquesta Sinfónica de Birmingham. Luego, este dato es muy bonito, además muy interesante. En El silencio de los corderos, cuando ganó el primero de sus dos Oscar, mucha gente no sabe que en la secuela, la de 2001, fue él mismo el que interpretó al piano las variaciones Goldberg de Bach en el momento, momento en el que Aníbal Lecter está escuchando la música en unos momentos cumbres de la película, que es uno de los mayores tensión, era él tocando el piano. Y ahora, aquí viene la actualidad, y por eso te lo cuento hoy, que tiene 88 años, favor, es importante este dato, publica Life is a Dream, que es su segundo disco con la Filarmónica de Londres y con Gustavo Dudamel dirigiendo la agrupación. Son 12 composiciones, las ha escrito durante muchísimo tiempo, más o menos 6 décadas, y están inspiradas un poco en su vida, en su infancia, mucho en su familia, y también hablaba del cine que le ha gustado toda la vida.
0: Bueno, me estás dejando... Bueno, me has fascinado. No sé, el resto del día acaba de desaparecer.
4: Es maravilloso descubrir esta faceta de
0: verdad. Desde luego. Bueno, Nico nos ha traído su agenda política, que es intensa. Yo prefiero la de Beatriz Torío, claramente, que es su agenda cultural. Totalmente. Y además hoy apuntamos en la Puebla de Montalbán, en Toledo, nueva edición del Festival Celestina, la España de Rojas.
4: Sí, es otro clásico del verano, un festival en el que el escritor Fernando de Rojas, que era de allí, sus textos, todos los personajes de sus libros, vuelven a cobrar vida durante 10 días. Son 10 días de teatro, de literatura, música, patrimonio, en una edición que además tiene 9 espacios para las representaciones, lo hay en patios y también en lugares así como bajo tierra muy chulos, y hay 4 estrenos. Entre las novedades de este año va a tener más protagonismo el Museo de la Celestina, hay también un congreso, el Congreso Celestinesco de Investigación y Transferencia, que está dedicado a la mujer, y luego también incluye la programación la entrega del Premio Celestina al actor Luis Merlo el próximo viernes, y el acto central al día siguiente con la representación de la Celestina, ese texto imprescindible de nuestra literatura.
0: Gracias, Bea. Daniela Ampuero, buenos días. Te ha dejado el hype tan alto que no sé si debes callarte o
5: contra eso pies. Solo puedo con la flauta y el casio que aprendimos a tocar de jovencitos en EGB.
0: Rayo Vallecano, a la vez, anoche se abrió la segunda jornada de Liga en Primera División. Esto es un down ahora, te lo digo, después de Anthony Hopkins tocando el piano con la Filarmónica. No, bueno, vamos a centrarnos. Sí. Que sigue la Liga. Betis Real Sociedad hoy, ¿no?
5: No está a la altura, pero es verdad que es un Betis de Champions y es una Real Sociedad, un campeón de Copa.
0: O sea que lo otro nos ha sorprendido
5: algo,
0: mucho.
5: Algo es algo, sí. Algo es algo. 9 de la noche. Lo que va a significar el estreno de ambos equipos en la competición en esta segunda jornada. Ya saben los oyentes que cuando se acabe la segunda, la semana siguiente, entre semana, terminamos los partidos de la primera jornada. Bueno, va a ser difícil que esté el último fichaje verde y blanco, el irlandés Troy Parrott, que lleva anoche a la capital hispalense. Vamos, no contamos con él, pero es un refuerzo muy bueno, sobre todo, como decíamos, para esta temporada que afronta el Betis de Champions. Para mañana vamos a tener más partidos, sigue siendo ya segunda jornada, siguen siendo estrenos en Liga de los equipos, Athletic Club Sevilla, todavía no les habíamos visto en juego, con lo mismo Valencia y Celta, y lo mismo para Español y Real Madrid. El Real Madrid entrena en 45 minutos aproximadamente, después escucharemos la primera rueda de prensa, sí, por fin, de José Mourinho, previa a un partido de Liga. A lo largo del día también vamos a escuchar las ruedas de prensa de los otros entrenadores. Empiezan este fin de semana las grandes ligas europeas, Inglaterra, Italia, Alemania. Ha estado el debate esta semana de por qué empezamos antes y luego tenemos la primera jornada interruptus. Inter y Bayern y Arsenal son los favoritos en cada una de sus ligas, aunque es verdad que en Alemania primero tienen que disputar la Supercopa. También tenemos un partido de segunda división, un Córdoba-Girona a las 9 de la noche, y para mañana Oviedo-Leganés, Albacete-Real Sociedad B, Ceuta-Las Palmas y Eldense-Cádiz. La noticia ayer por la tarde y prácticamente con la que hemos empezado esta mañana es el anuncio del viaje de Carlos Alcaraz y su equipo a los Estados Unidos para disputar el último Grand Slam del año en Flushing Meadows, el US Open, que comienza el próximo 30 de agosto, 129 días. Hemos echado la cuenta que ha estado de baja y ha caído el número 3 del mundo. Primero Sinner, segundo Zverev y tercero Alcaraz. Mientras tanto se termina Cincinnati, por cierto, que no lo decimos nunca, Marcel Granollers está en cuartos de final del dobles con su compañero Horacio Ceballos y tienen que jugar esta tarde a partir de las 5. Además, con la presentación de los equipos de la vuelta ayer, mañana ya se da la salida oficial con una contrarreloj individual, 9,4 kilómetros por las calles de Mónaco. Llama la atención que Tadej Pogačar dice, va a hacer calor, es verdad, porque es una vuelta que va a ir todo por la costa, pero ayer estaba lloviendo en Monte Carlo, así que...
0: Hombre, y después del Tour de Francia que han pasado...
5: Uf, madre mía, calla, no calla. Van a pasar más calor en la vuelta. Sí, todo por la costa hasta acabar en Granada. Fórmula 1, Gran Premio en los Países Bajos, duodécima prueba de la temporada, la primera tras el parón de verano, entrenamientos libres de 12:30 a 1:30, sesión de clasificación para el sprint, a partir de las 4:30 de la tarde, a las 5:15 ya tenemos quienes van a salir primero. Si llegamos a este Gran Premio, con el anuncio de la renovación de Carlos Sainz con su actual escudería con Williams. Y hoy juega en la selección femenina de baloncesto ante Nigeria, ese triangular que tiene en Tenerife también con la selección de Bélgica, pues hoy ante Nigeria, 9:00 de la noche, hora insular, en el pabellón Santiago Martín. Y después ya jugarán con Bélgica. Las tres van a estar en el Mundial, que empieza el 4 de septiembre en Alemania.
0: Gracias, Daniel Ambuero. Cerramos así la mesa de redacción. Información local aquí en Radio 5.
6: Radio 5. Cataluña.
7: Bon dia, són 8:45 del matí. Aquest divendres 21 d'agost comencem el dia amb una baixada generalitzada de les temperatures després d'una tarda i una nit mogudes, amb tempestes que han acumulat més de 20 mil·lilitres d'aigua al Pirineu Oriental i Occidental. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els termòmetres a les 4 de la matinada marcaven ja entre 6 i 3 graus menys en el conjunt de Catalunya respecte a ahir. Un episodi de pluges que ha fet refrescar l'ambient sense provocar grans danys. Amb tot, Protecció Civil demana precaució. Per això, manté l'alerta del Pla Inuncat per xàfecs i tempestes que poden caure al litoral i prelitoral des d'avui fins dissabte, amb especial incidència Tarragona i les Terres de l'Ebre aquest vespre. Ampliem, doncs, la previsió del temps amb l'EMET. Jordi Urios, bon dia.
8: Bon dia. Avui a Catalunya la inestabilitat pot deixar ruixats acompanyats de tormenta a la tarda al Pirineu de Girona i es poden estendre a zones veïnes. A Tarragona, a última hora del dia, s'esperen ruixats acompanyats de tormenta que poden ser molt forts. A la resta, intervals de núvols. Pel que fa a les temperatures, en descens generalitzat, localment notable, a excepció del litoral de Barcelona, en podrien pujar lleugerament. Avui s'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 30 a Tarragona, 29 a Barcelona i Girona. Aquests valors podrien inclús baixar una mica més cap al dissabte. Pel que fa al vent, a l'Empordà bufarà la tramuntana moderada. A la meitat sud de Tarragona, vent del nord-oest fluix a moderat, girant a sud-est al final de la jornada. A la resta, predomini de la component oest moderada a la meitat occidental. És una informació d'EMET.
7: I com se circula per les carreteres? Sílvia de l'Amo, Servei Català de Trànsit, bon dia.
9: Bon dia, des del Servei Català de Trànsit, poques incidències. Jo comentar-vos, per exemple, que ara mateix a la C-16 hi ha l'avaria d'un vehicle a Terrassa, en sentit Manresa, i per tant un carril tallat, circuleu amb cautela. També les obres de cobertura de la ronda de l'altura de la Vall d'Hebron, en sentit el Llobregat, obliguen a tallar un carril i provoquen un parell de quilòmetres de lentitud. Això és tot. Molt bon dia.
7: I pel que fa a Rodalies, a conseqüència del mal temps, la circulació de la RL4 torna a ser interrompuda entre Calaf i Manresa. S'ha habilitat un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre les dues estacions. Salutacions de Sergio Lezcano a les vies de so i de Clara Ontanyón, qui us parla. Comencem. Protecció Civil manté activada l'alerta per pluges davant la previsió de xàfecs durant tot el divendres i demà dissabte davant la previsió de precipitacions que poden descarregar 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, sobretot al litoral i prelitoral. Míriam Andreu, bon dia.
10: Bon dia. L'episodi ja ha començat aquest dijous i aquesta matinada, sobretot al Pirineu Oriental i Occidental. Unes pluges que han fet baixar els termòmetres. Aquesta matinada en el conjunt de Catalunya la temperatura era entre 3 i 6 graus més baixa que ahir a la mateixa hora. Tot i que de moment no hi ha hagut grans danys, els bombers a la Generalitat han rebut des d'ahir a la tarda i fins a 8:15 d'aquest matí una quarantena d'avisos per incidents relacionats amb els aiguats. Des que va començar l'episodi de pluges, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 150 trucades, la majoria relacionades amb mobiliari urbà, cablejat elèctric i arbres o branques caigudes o en perill de caure a la via pública, sobretot a la demarcació de Tarragona i a la regió metropolitana sud i nord. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres.
7: Gràcies, Míriam. Un canvi de temps que arriba després d'un agost de calor intensa amb temperatures que han arribat a superar els 40 graus. De fet, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des de dimarts, quan va haver-hi pics de forta calor intensa tant de dia com de nit. La calor insuportable d'aquests dies ha fet notar i molt el transport públic, sobretot a les andanes dels metros i les estacions de tren. I això, segons les associacions en defensa del transport públic, aboca a fer ús del transport privat. Laura Monill.
6: A Catalunya, els usuaris del transport públic agraeixen que la majoria dels trens, autobusos i metros estiguin climatitzats perquè contribueix a fer més confortable el trajecte. El problema, però, són les esperes a les andanes o a les estacions del carrer, on la temperatura, diuen, és insuportable.
11: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
12: Compte més gent pitjor i això es nota.
13: A l'andana fa moltíssima calor.
14: En el andén és insoportable.
6: És la queixa habitual dels usuaris del transport públic aquest estiu. Les associacions critiquen que les condicions climàtiques a les andanes, sumat a la desinformació, sobretot a Rodalies, posen en risc la salut dels usuaris. Anna Gómez, de Dignitat a les Vies.
15: Les estacions saturades per tot el problema de gestió. Damunt li sumes estacions com Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, que s'acumula moltíssima gent, l'estació de Sants, com a Estació de França, que tot i ser molt àmplia, s'acumula moltíssima calor. Si això li sumes a la manca d'informació, on converteixen les esperes en una angoixa perquè no saps quan passarà el tren, això acaba amb un esgotament i fins i tot amb un risc per la salut.
6: Les associacions d'usuaris també adverteixen que les altes temperatures desincentiven l'ús del transport col·lectiu i afavoreixen l'ús del vehicle privat.
7: S'acaba l'estiu i també les obres que s'han fet durant aquests mesos amb menys veïns a la ciutat. Un dels treballs que està a punt de finalitzar a Barcelona són els que han tallat part de la línia 1 des de mitjans de juliol. Cristina Martín.
16: S'han renovat completament més de 2 quilòmetres de vies entre les parades de Santa Eulàlia i Mercat Nou, a la frontera entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. S'ha incorporat formigó, que dona més estabilitat als combois i més comoditat per als usuaris. Tot això permet reduir les incidències de la línia vermella, que és la que mou més viatgers de tot Barcelona. David Prat és el director del metro.
17: També menys manteniment, i això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei i la franja de manteniment a la nit és molt petita. Per tant, hem de tenir infraestructures que facin que el manteniment sigui molt ràpid, perquè si no, no tenim quasi temps de fer manteniment. No?
16: Aquestes obres han afectat especialment els veïns de l'Hospitalet, que s'han quedat sense connexió amb metro des de la parada de la Florida. A partir del dissabte 29 d'agost, el servei es restablirà completament i es podrà tornar a recórrer la línia vermella de punta a punta.
7: A Lleida, un jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs els darrers 5 detinguts dilluns pels aldarulls del cap de setmana passat al Parc de les Vies, Pepa Sant Genís.
18: Els 5 detinguts van declarar ahir davant el jutge. En total, hi han hagut 12 detinguts. Mentre continua el dispositiu especial de vigilància amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana en aquest parc i a 3 barris propers, que es mantindrà fins dilluns quan des de l'Ajuntament faran una valoració de la situació i decidiran si el mantenen o no. Els darrers 3 dies no hi han hagut incidents. En paral·lel, l'Ajuntament de Lleida s'ha reunit amb membres de la comunitat pakistanesa de Lleida per demanar la seva col·laboració. El conflicte del Parc de les Vies es va iniciar perquè comerciants d'origen pakistanès s'haurien cansat de repetir robatoris per part d'un grup de joves, la majoria d'entre 14 i 17 anys. També la paeria fa seguiment d'aquests joves de famílies desestructurades, segons l'alcalde.
7: Aquest dissabte a Barcelona hi ha convocada una manifestació d'extrema dreta pel moviment Save Europe Act. Serà la primera a Espanya en el marc de la seva gira europea en defensa de la deportació d'immigrants. Des de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que aquesta convocatòria no és benvinguda i recorden que la competència per modificar-ne el recorregut o plantejar-se prohibir-la és de la Generalitat. En aquest sentit, els comuns han demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i prohibir la manifestació. David Cid és el portaveu dels comuns en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
19: Pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
7: En paral·lel, col·lectius antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans a la plaça de Sant Jaume. Per cert, que la plataforma de treballadors de presons Marea Blava ha convocat una concentració aquest migdia al centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària per part d'una visitant. Reclamen més seguretat per als funcionaris davant el repunt d'episodis de violència registrat durant el mes d'agost. La concentració, prevista a les 2 de la tarda, no té el suport dels sindicats majoritaris UGT Presons i Comissions Obreres. Brussel·les ha donat llum verda a la Unió d'Empreses que vol optar a la gigafactoria d'intel·ligència artificial Amora la Nova, Pilar Ribas.
20: La Comissió Europea ha avalat la creació d'una companyia conjunta formada per ACS, Telefònica, Banco Santander i el govern espanyol a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. En un comunicat ha informat que l'operació notificada no planteja problemes de competència perquè cadascuna de les empreses té una posició limitada en el mercat resultant de la transacció. La nova companyia podrà ara formar part de la iniciativa de gigafactories de la IA de la Unió Europea, que té per objectiu construir fins a 7 macroinstal·lacions en diferents estats membres. La previsió de Brussel·les és tancar el procés el 12 de novembre i anunciar els guanyadors a principis de 2027. Brussel·les busca finançar aquest projecte per accelerar la sobirania tecnològica del continent. Mora la Nova haurà de competir amb els projectes de països com Alemanya, Grècia o Itàlia.
7: I en els pròxims mesos es preveu que gairebé 350 centres educatius públics disposin de plaques solars a les seves cobertes. L'objectiu, avançar en la descarbonització de les escoles i instituts. Laura Hurtado.
21: L'empresa pública L'Energètica ha iniciat una campanya d'instal·lació de plaques solars a diferents instituts de Catalunya. En total s'implantaran uns 230 panells fotovoltaics que se sumaran al centenar ja executat. Marta Campos, directora de comercialització.
22: El principal benefici és que aquests centres podran consumir energia renovable generada a la seva pròpia teulada. És energia de proximitat, sense emissions associades a la seva generació i que, a més, també ajuda a reduir la seva factura elèctrica. A més, si en algun moment l'institut produeix més energia de la que necessita, aquest excedent no es perd. Es comparteix amb altres equipaments públics de la Generalitat situats dins un radi de 5 quilòmetres, com ara CAPs, comissaries de Mossos d'Esquadra o equipaments judicials.
21: La majoria es concentren en l'àmbit metropolità de Barcelona, les comarques gironines, el Camp de Tarragona i el Penedès. L'objectiu és que d'aquí al 2028 s'instal·lin panells solars a tots els centres amb capacitat per incorporar-ne.
7: I a Girona, l'Ajuntament vol començar a treure pes als cotxes d'una de les principals vies de pas del centre de la ciutat, la plaça de Catalunya. El consistori preveu restringir-hi el trànsit abans d'acabar l'any. La gran reforma de la plaça, però, encara no té data. Gemma Esteve.
23: L'Ajuntament restringirà el trànsit de pas a plaça Catalunya i instal·larà una càmera de control a l'entrada des del carrer del Carme. Només hi podran circular els veïns, els vehicles autoritzats i els de mercaderies. També canviarà la circulació i es perdran algunes places d'aparcament. L'alcalde Lluc Salelles assegura que la mesura també permetrà pacificar el tram final del carrer del Carme, perquè molts vehicles que ara l'utilitzen com a drecera per travessar el centre de Girona deixaran de passar-hi.
24: El que sí que anem fent són passes que ens ajuden a treballar en aquest carrer del Carme, que sigui molt més un carrer que no una carretera, no? I al final és segregar bicis i vianants i cotxes, reduint espai per cotxes.
23: De moment, el govern local seguirà adoptant canvis de mobilitat per intentar pacificar la zona, tot i que el projecte gros, el de la reforma estructural de plaça Catalunya, encara no té data. Aquest implicarà redefinir tot l'espai i fer una zona enfocada als vianants. El govern local vol tenir el projecte definit el 2027 i buscar finançament per poder-lo executar.
7: I a la crònica esportiva, aquest matí el Barça fa la penúltima sessió preparatòria abans del primer partit de Lliga aquest diumenge contra l'Elx, amb el lateral Joao Cancelo ja sota les ordres de l'entrenador Hansi Flick. A la seva presentació, el jugador ha dit que l'objectiu d'aquesta temporada és la Champions.
25: Creo que estamos en un buen camino porque tenemos jugadores de mucha calidad en este grupo y vamos a hacer de todo para que sea posible lograr esa Champions.
7: I encara del futbol, el defensa de l'Espanyol Roger Hinojo portarà el dorsal número 21, el del capità etern, Dani Harki. L'escoltem.
26: És algo que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Harki el millor possible.
7: I pel que fa al hoquei herba, la selecció femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha golejat Nova Zelanda i ha certificat la classificació d'Espanya per la segona fase del Mundial. I avui ens acomiadem amb la música d'Al·lèrgiques al Pol·len.

0: preparen un concert aquesta nit al barri de Gràcia de Barcelona en l'últim dia de festes majors. La formació, al matí de Ràdio 4, ha avançat alguns nous detalls del seu nou disc que es publicarà a l'octubre.
1: O sigui, el disc que estem ara presentant, bueno, traient i presentant, sí que hem decidit com fer una aposta estilística per l'indie rock i, i llavors totes les cançons ja les hem composat en aquesta línia.
0: Demà el barri de Sants agafarà el relleu de la festa major. El guarnit dels carrers ja està a punt. Els veïns mantenen a l'ull, però, posat al cel per la previsió de pluges. Una celebració que comença dissabte i s'allargarà fins diumenge 30 d'agost.

Doncs fins aquí la informació de Catalunya. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia. Que tinguin un molt bon dia.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. Protecció Civil manté activada l'alerta de l'Inuncat per fortes pluges per un episodi que va començar ahir tarda i que, segons les previsions, s'allargarà fins demà dissabte. Pel que fa a les hores més immediates, els mapes indiquen pluges i tempestes previsiblement intenses al Pirineu, que també podrien ser localment fortes a partir d'aquesta tarda a zones de l'interior de Barcelona i Girona. En declaracions a Ràdio 4, el meteoròleg Jordi Miralles apuntava a una matinada especialment complicada a les comarques de Tarragona.
2: Avançada la tarda vespre, aquestes precipitacions més fortes es traslladen sobretot cap a les comarques de Tarragona. I la propera matinada, atenció, perquè més o menys entre la costa central, barcelonès bàsicament, fins comarques del Camp de Tarragona, fins al Baix Camp, atenció perquè aquí les pluges localment poden ser fortes o molt fortes, deixar quantitats importants de precipitació i també, quan hi hagi aquestes tempestes, tenim en compte que la temperatura cau en picat.
1: De moment, des de l'inici d'aquest episodi, ahir a les 2 de la tarda i fins avui a les 7 del matí, els bombers han rebut gairebé 150 trucades per incidències relacionades amb el mobiliari urbà, el cablejat elèctric i arbres o branques caiguts a les vies. De fet, com a conseqüència dels aiguats, aquest matí ha quedat sense servei la R4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Segons informa l'operadora pública, la causa és una incidència a la infraestructura de la línia. Rodalies ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar amb ambdues estacions. I el nombre de viatgers registrats als hotels catalans al juliol va superar els 2,5 milions, un rècord en la sèrie històrica per un mes de juliol, després de créixer un 3,1% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. L'increment interanual es va donar sobretot entre els turistes estrangers, que augmenten un 4% fins al 1,8 milió registrats. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer més lleugerament, un 1,3%, amb gairebé 900.000 persones que van pernoctar en hotels catalans durant el mes de juliol. I un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona confirma que la prescripció d'activitats en grup i en contacte amb la natura millora la sensació de soledat, especialment

0: de trànsit. En aquests moments comencen les retencions a l'AP7 arran d'una topada entre diversos vehicles que ja estan retirats a la Roca del Vallès, en sentit a Girona, registrant 8 quilòmetres en sentit nord i 2 en sentit sud. Apareixen també retencions a la zona de la Jonquera en sentit França, també a Barberà en sentit Tarragona i entre Gelida i Castellví de Rosanes arran d'un petit incendi de vegetació i que obliga a tallar un carril, hi ha 5 quilòmetres. També hem de comentar que hi ha alguna de mobilitat a les rondes, per tant, circuleu amb cautela. Diverses avaries a la zona de l'Eix Transversal, de Sant Hilari Sacalm o la C53 a Tornabous, prop de la zona de Lleida, i també un accident a la C66 a Banyoles. Per tant, ja s'aprecia molt el moviment i us demanem cautela. Bona tarda.
1: I el temps, Metge Oriol Oriós.
2: Avui, intervals de núvols a Catalunya, amb probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta a la tarda al Pirineu de Girona i a zones veïnes. I atenció, al litoral de Tarragona, a la nit, probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta que a última hora poden ser molt forts i persistents, amb acumulats de 100 litres per metre quadrat en 12 hores. A vista taronja actiu. Pel que fa a les temperatures, avui en descens generalitzat, localment notable. S'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 31 a Girona i Tarragona, 30 a Barcelona.
1: Doncs aquesta és la informació. Protecció Civil, recordin, manté l'alerta del Pla Inuncat per fortes pluges. Recomana extremar les precaucions, sobretot en aquelles zones inundables. Molt atenció a la crescuda a rius i rieres i, sobretot, evitar la mobilitat. Fins aquí aquest bloc de notícies. Poden continuar informats en aquesta sintonia i també a la web rtvbaixae.cat. Bona tarda.

0: Són les 2, la 1 en Canàries.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La playa del Trampolín en Ceuta ha vivido un segundo desalojo en 24 horas. Esta mañana la policía ha evacuado a más de medio millar de migrantes para que entraran los equipos de limpieza. A esta hora las tareas ya han terminado. La policía ha retirado el dispositivo de vigilancia. Algunas personas están volviendo a instalarse en la arena y no está muy claro si va a haber nuevos traslados a los espacios de acogida que se han habilitado en dos puntos de la ciudad. Ahí está Gonzalo Guancha. ¿Cómo están las cosas ahora mismo, Gonzalo? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues la playa del Trampolín sigue representando a lo largo de hoy la situación que viven los miles de inmigrantes que hay en Ceuta. Desde primera hora, un amplio dispositivo Policía Nacional ha desalojado al menos a 500 magrebíes que han quedado arrinconados en una parte de la playa mientras comenzaba un amplio operativo de limpieza que tras cuatro horas ha conseguido despejar la playa de desechos y de los restos de tiendas de campaña y chabola en las que los migrantes han pasado la noche, y tras cinco horas de espera en las que ellos han tenido que permanecer sentados bajo la lluvia, Policía Nacional ha disuelto el dispositivo y los inmigrantes han reaccionado así. Estas son palabras de Kamal.
3: Dejar gente aquí abandonado de una vez, o lo mandas a su país, o lo mandas ahí en península, no sé, pero no lo dejas aquí abandonado, sin comer, sin duchar. La gente está enferma de gripes, tiene mal de cabeza, y eso no lo puedes dejar así. Dale información.
2: Los inmigrantes marroquíes denuncian haberse sentido abandonados y marginados por la policía. Al otro lado de la playa, unos 400 migrantes subsaharianos sí han accedido también a lo largo de la mañana a las duchas que hay en el trampolín. Lamentan también que el campamento al que han sido trasladados por delegación de gobierno carece de agua de aseo y de refrigerio para la comida.
0: Sobre los menores, el gobierno reconoce que hay muchísimos que siguen en la calle en situación de desamparo, escondidos por temor a ser expulsados a Marruecos. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha dicho aquí en Radio Nacional que el traslado a la península de 500 niñas, que son el perfil más vulnerable, podría activarse en pocas semanas, aunque aún no se han cerrado los detalles del plan.
4: Si nos arremangamos, somos capaces en un plazo de pocas semanas tener a estas niñas en recursos especializados. Y nosotros, el operativo del Estado, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Inclusión, nuestro propio ministerio, el Ministerio de Interior, lo podemos hacer, solo falta la voluntad de Ceuta, que yo sí creo que es una opción de las que tenemos encima de la mesa.
0: Y en plena crisis, las mafias que buscan lucrarse a costa de la desesperación de los migrantes. La policía ha desarticulado dos organizaciones que se dedicaban a trasladarles ilegalmente a la península a cambio de miles de euros. Hay cinco detenidos. Javier Álvarez, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8.000 euros por traslado cobraba una de las bandas, 9.000 la otra. En el primer caso, con cuatro de los cinco arrestos, la organización captaba migrantes, según explica la Policía Nacional, entre los miles que accedieron a nado a Ceuta. Hasta el momento del traslado, los mantenían ocultos en domicilios y en otros lugares, mientras esperaban que las embarcaciones, en este caso de tipo lancha rápida, llegaran a la ciudad autónoma desde la línea de la Concepción, en Cádiz. La pista la dio el hallazgo de una de esas lanchas encallada en la zona ceutí de Benzú. Tras una inspección, se determinó que podría haberse usado para este tipo de actividades. Este caso sería la constatación de que, al contrario de lo que sostiene hasta ahora el gobierno, sí hubo migrantes de los que participaron en la entrada multitudinaria de finales de julio que alcanzaron la península. De la otra banda, hay un arrestado que ya está provisionalmente en prisión. El pasado 14 de agosto trasladó hasta una playa de la línea a 7 migrantes. Lo hizo en una pequeña embarcación, sin medidas de seguridad, sin apenas espacio y durante la noche, con niebla y frío. Pasaron 5 horas en el mar, tras haber recorrido 40 kilómetros desde Ceuta.
0: Dejamos Ceuta. Para muchos la noticia de hoy es el bajón de temperaturas que ha permitido descansar mejor esta pasada noche. El calor afloja, pero en la zona del Levante este alivio ha ido acompañado de fortísimas tormentas. Lo peor se lo han llevado en Castellón y en Valencia, con granizo y con rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora. Hoy toca evaluar daños. Lorena Mayordomo, buenas tardes.
6: Buenas tardes, así es. Esas rachas azotaron localidades como Algemesí o Sumacárcer, con multitud de árboles y cornisas caídas. También Alsira, donde se derrumbó la cubierta de la iglesia, o Cullera. En esta última, la cortina de lluvia cubrió toda la playa, muy concurrida ayer a estas horas. Silvia Roca es la alcaldesa en funciones.
7: En las casas y en los edificios, pues también hubieron muchos daños de toldos y de objetos que, sobre todo ahora en los exteriores, pues la gente tiene en los jardines y en los balcones, mesas, sillas que vuelan.
6: desactivadas este viernes todas las alertas en la Comunidad Valenciana, pero Emergencias acaba de decretar la amarilla por lluvias y tormentas para mañana sábado en el litoral de Castellón.
0: Pues vamos a ver cómo se presentan las próximas horas en el resto del país. Jacob Petrus, ¿qué nos espera este fin de semana? Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Tormentas en el Mediterráneo. Atención porque volverán a ser localmente fuertes, acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, tanto esta tarde y madrugada, especialmente al sur de Cataluña, como durante la jornada de mañana sábado entre las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. No serán las únicas porque por la tarde también tendremos núcleos tormentosos en el entorno de los Pirineos, del Valle del Ebro, incluso del sistema ibérico del nordeste de Castilla-La Mancha, sin descartar algún chubasco también en puntos de la cordillera Cantábrica, de nuevo con cielo bastante nublado en la cornisa cantábrica, pero con una situación más tranquila hacia el suroeste y sobre todo en las Islas Canarias, donde solo tendremos algunas lluvias en el norte. En cuanto a la jornada del domingo, será algo más tranquila, aunque todavía tendremos algunos chaparrones fuertes en la vertiente mediterránea y por la tarde algunos aguaceros en zonas de montaña de la mitad oriental. También destacaremos la llegada de lluvias a Galicia gracias a la aproximación de una borrasca que con vientos de sur volverá a provocar que las temperaturas suban durante este fin de semana, sobre todo en el Cantábrico, aunque de cara a mañana sábado el descenso térmico será muy acusado en el Mediterráneo.
0: Gracias, Jacob. La lluvia y la caída de temperaturas que están contribuyendo a las labores de extinción de los incendios, aunque hasta ahora hay uno que preocupa especialmente. Luis Ortín, buenas tardes.
9: Buenas tardes. El incendio de Segorbe en Castellón, originado ayer por la caída de un rayo, se dirige a una zona de acceso terrestre complicada y justo a esta hora se prevé que cambie la dirección del viento y que las condiciones meteorológicas pasen a ser más desfavorables. Paula Varella, buenas tardes.
10: Sí, ya está empezando a soplar con más fuerza y eso propicia la propagación, pero el director técnico de la extinción explica que el viento se mantendrá estable desde ahora y hasta las 11 de la noche, por lo que el comportamiento del fuego es más predecible. Eso sí, acabamos de saber que se ha detectado un nuevo foco y se está valorando solicitar el apoyo de la UME. El gran reto es la orografía que impide el acceso a pie. Durante la mañana, 150 efectivos, 30 terrestres y 17 medios aéreos han trabajado sin descanso en los tres puntos calientes. El de Segorbe es el cuarto gran incendio forestal que afronta la provincia de Castellón este verano.
9: Mejor evolución presenta el incendio de Las Hurdes en Cáceres, que de momento ha quemado más de 4.000 hectáreas. Desde esta mañana todos los vecinos evacuados ya pueden volver a sus casas, esperan tenerlo estabilizado a lo largo del día de hoy. Y en otros asuntos, en San Sebastián hoy hemos conocido que un joven de 22 años que regentaba una tienda de golosinas está en prisión provisional por presuntas agresiones sexuales a hasta 14 menores de entre 10 y 18 años. Borja Gutiérrez.
11: Sí, la tienda de chucherías está situada en el barrio Donostiarra de Amara, a escasos metros de un colegio público. Su dependiente, un ciudadano español de 22 años, fue detenido el pasado mes de junio acusado de una doble agresión sexual a una menor de 15 años, ocurrida días antes en el interior del propio establecimiento. Desde entonces está en prisión provisional. La Ertzaintza sospechaba que podía haber más víctimas y su investigación posterior ha dado sus frutos. Las denuncias se han ido acumulando este verano, los indicios sobre hechos similares también, y ahora mismo son 14 las posibles víctimas de este depredador sexual. Todas niñas y adolescentes de entre 10 y 18 años. La policía autonómica reitera que los hechos revisten especial gravedad y que el acusado tenía un modus operandi similar en la mayoría de los casos. Las agresiones comenzaron en 2020 y han durado hasta su detención este año. Algunas las cometió entonces cuando él también era menor de edad. La Ertzaintza pide colaboración ciudadana porque no descarta que el número de víctimas siga aumentando.
9: De los mercados, viernes de avances moderados en las bolsas europeas, la que lidera en los ascensos, el IBEX, que vuelve a aproximarse a los 20.000 puntos. Mercedes Ruiz, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Remonta un 0,7%, con lo que se mueve en el entorno de los 19.960. El selectivo de cerrar así romperá la racha de 7 sesiones consecutivas a la baja. El resto de bolsas europeas, ahora sí, todas en positivo. El petróleo, por su parte, hoy baja ligeramente. El precio del barril de Brent se mantiene estable en los $93.
0: Y en los deportes, estreno liguero de Betis y Real Sociedad. Daniel Ampuero, buenas tardes.
13: Aunque es la segunda jornada de liga, a las 9 de la noche desde el Benito Villamarín, para mañana 3 partidos más, 6 equipos que también se estrenan en la jornada 2, donde destaca el Real Madrid, que rinde visita en Cornellá al Español. En la rueda de prensa de esta mañana de Valdebebas, misterio por saber el primer once de Mourinho.
14: El primer once de Mou, vamos a ver de vosotros quién tiene mejores contactos.
13: Español Real Madrid, pero también Athletic Club Sevilla y Valencia Celta. Y además del fútbol, Carlos Alcaraz y su equipo se van a desplazar a las pistas de Flushing Meadows en Nueva York para disputar el US Open, el último gran slam del año que comienza el 30 de agosto. Sigue entrenando en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en su casa en El Palmar, y mañana saldrá para los Estados Unidos.
0: Con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de su comunidad.
14: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
15: Bona tarda. Ha començat el descens de les temperatures i en molts indrets d'una forma important arran dels aiguats d'ahir tarda i matinada a bona part del territori. Per sort, els danys només han estat materials, segons bombers. En el que portem d'episodi de pluja s'han rebut 135 trucades per incidències relacionades amb el mobiliari urbà, el cablejat elèctric i caigudes d'arbre a la via pública. De fet, per les condicions meteorològiques ha quedat sense servei des d'aquest matí la línia R4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. Amb tot, continua l'alerta de Protecció Civil per la previsió de ruixats intensos a partir d'aquesta tarda a zones de l'interior de Barcelona i Girona. I en declaracions a Ràdio 4, el meteoròleg Jordi Mirelles apunta a una matinada especialment complicada a les comarques tarragonines.
16: Més o menys, entre la costa central, barcelonès bàsicament, fins comarques del Camp de Tarragona, fins al Baix Camp, atenció perquè aquí les pluges localment poden ser fortes o molt fortes.
15: Un front que, sens dubte, rebaixarà les temperatures diurnes i, sobretot, les nocturnes. Uns termòmetres, per cert, que no han afectat el turisme. Segons les dades provisionals, el mes de juliol ha estat de rècord en nombre de visitants estrangers i nacionals. S'han superat els 2,5 milions, un 3,1% més que el juliol de fa un any. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització, amb Cristian Estanesco a les vies de so i Martín Romero a control central. De seguida ho expliquem abans, però la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
17: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. La situació viària en aquests moments encara amb alguns punts de lentitud, però ha millorat en algun punt de la peça. Si fem per ordre, hi ha 2 quilòmetres de la Jonquera cap a França, a Montornès queden 3 quilòmetres en sentit Girona i a Barberà en sentit Tarragona, 1 quilòmetre només. En el cas de Sant Cugat, un accident provoca 1 quilòmetre de lentitud i a Gelida la situació viària ha millorat força i en aquests moments ja només queden 3 quilòmetres en sentit Tarragona. Mobilitat a les rondes, es nota que estem ja en l'operació de sortida del cap de setmana i apareixen, per exemple, retencions a la C66 a Banyoles, sobretot per un accident, i a la Nacional 2 a la Jonquera. Com sempre, demanar-vos molta cautela. Bona tarda.
15: I també molt pendents avui, especialment del temps, Emet, Jordi Oriós.
18: Avui, intervals de núvols a Catalunya amb probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta a la tarda al Pirineu de Girona i a zones veïnes. I atenció al litoral de Tarragona a la nit, probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta que a última hora poden ser molt forts i persistents amb acumulats de 100 litres per metre quadrat en 12 hores. Avís taronja actiu. Pel que fa a les temperatures, avui en descens generalitzat, localment notables. S'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 31 a Girona i Tarragona, 30 a Barcelona. Demà, de matinada, continuen eixos ruixats acompanyats de tormenta forts o molt forts al litoral de Tarragona. No es descarten ruixats febles a la resta de la meitat occidental durant la primera meitat del dissabte i a la tarda no es descarten ruixats acompanyats de tormenta al litoral sud. Les mínimes, amb canvis lleugers, les màximes baixen lleugerament al Pirineu, així com al litoral i al prelitoral de Barcelona i Girona, i baixen a la resta, un descens que serà localment notable al nord de Tarragona.
14: Edició migdia. Ana Bañeres.
15: Els aiguats han agafat el relleu a les calorades i les nits tòrrides. Protecció Civil manté activada l'alerta per pluges. Les previsions assenyalen una reactivació dels ruixats intensos a partir d'aquesta tarda a zones de l'interior de Barcelona i Girona, també aquest vespre al Pirineu, i segons el meteoròleg Jordi Miralles, s'apunta a una matinada especialment complicada a les comarques de Tarragona. Han estat declaracions a Ràdio 4.
16: Avançada la tarda vespre, aquestes precipitacions més fortes es traslladen sobretot cap a les comarques de Tarragona i la propera matinada, atenció, perquè més o menys entre la costa central, barcelonès bàsicament, fins comarques del Camp de Tarragona, fins al Baix Camp, atenció perquè aquí les pluges localment poden ser fortes o molt fortes, deixar quantitats importants de precipitació i també, quan hi hagi aquestes tempestes, tenim en compte que la temperatura cau en picat.
15: D'aquí que Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions. Imma Soler, subdirectora.
19: Localment es poden superar els 40 litres en 30 minuts i fins i tot 60 en 3 hores. Compte amb les zones inundables. Si trobeu una carretera, una riera, un barranc, un camí inundat, no hi entreu, ni a peu ni en vehicle. L'aigua es pot arrossegar. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, ratxes de vent forta i esclafits. Si us heu de desplaçar o heu de fer activitats a l'exterior, informeu-vos de on es poden produir.
15: Catalunya s'encamina cap a una altra temporada de rècord de turistes amb 13 milions i mig de viatgers que ens han visitat en el que portem d'any. Els detalls, Cristina Martín.
20: Una temporada més, juliol, ha estat un mes de rècord, sobretot per l'empenta dels viatgers estrangers. Prop de 2,7 milions de turistes han visitat Catalunya. És la xifra més alta que han registrat mai els hotels des que l'Institut Nacional d'Estadística recull dades. Malgrat el rècord de turistes, les pernoctacions s'han mantingut estables en comparació amb l'any passat, amb 8,2 milions aquest últim mes. Això implica que els viatgers han fet estades més curtes, tal com han detectat des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. Xavier Guardià és el seu portaveu.
21: Notem que les estades són una mica més curtes, perquè d'alguna manera entenem que aquesta també és una manera d'estalvi, diguem-ne, degut al tema econòmic, i és una mica l'estalvi de que la gent, en comptes de fer una setmana de vacances, ne fa quatre o fa escapades de cap de setmana.
20: Cauen les nits, però pugen els preus amb una tarifa mitjana diària per habitació de 150 euros, un 6% més cara en només un any. Amb tot, Catalunya es manté com un dels destins preferits a tot Espanya per als turistes, tant internacionals com nacionals. Molts escullen Barcelona plena de gom a gom com cada estiu. Aquí les estades també han sigut més curtes i el preu d'una habitació ha sortit per més de 186 euros la nit.
15: Sens dubte, un dels grans atractius pel turisme són les platges i en aquest sentit hem conegut que l'escalfament del mar ja afecta l'ecosistema de les Illes Medes. Aquest mes d'agost l'aigua ha arribat als 27,8 graus, gairebé 5 per sobre del que és habitual. Entre les espècies més afectades hi ha les gorgònies. Gemma Esteve.
22: La temperatura del mar a l'Estartit ha assolit aquest mes d'agost un rècord, gairebé 28 graus, la xifra més alta des que Josep Pasqual, observador meteorològic, va començar a prendre registres l'any 1974.
23: La tendència dels darrers anys doncs, és que no només els valors puntuals, sinó els valors mitjans, que això encara és més preocupant, estan pujant d'un any per l'altre.
22: L'escalfament afecta especialment espècies com les gorgònies. Amb l'aigua més calenta necessiten més oxigen, però alhora n'hi ha menys disponible. Això està provocant la mort d'algunes colònies, sobretot les situades a poca profunditat. Boris Witzman és biòleg.
24: Totes aquestes espècies, a part de tenir un valor intrínsec en si, fan de estructura per moltes altres espècies, com són peixos, són crustacis, són mol·luscs. Si desapareixen, pues totes les espècies associades també desapareixen.
22: Els experts també alerten sobre l'arribada d'espècies pròpies de zones més càlides com Grècia o Turquia, que reprodueixen amb facilitat i que podrien competir amb les autòctones. Un escenari que posa a prova la capacitat de les medes per conservar la seva biodiversitat en un mar cada vegada més calent.
15: I la calor afecta també la qualitat del clor. Les analítiques que es realitzen a la xarxa municipal d'aigua dels municipis de Lleida han detectat aquest estiu un augment de la toxicitat. En algun municipi, com Rocallaura, l'Urgell, els veïns no poden beure ni cuinar amb aigua de la xarxa. Pepa Sant Genís.
25: Les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida, amb màximes de 40 graus molts dies seguits, afecten el tractament amb clor de l'aigua potable. Així ho ha detectat la unitat d'aigües de la Diputació de Lleida, que és l'encarregada d'analitzar la qualitat de l'aigua dels municipis. En les analítiques a 200 poblacions han constatat un augment de subproductes del clor a l'aigua que poden ser perjudicials per la salut. Josep Maria Capdevila és el responsable de la unitat d'aigües de la Diputació de Lleida.
26: Que fa l'excés de temperatura ambient és degradar el clor, que és el desinfectant que s'utilitza a l'aigua de consum. Això pot generar una sèrie de subproductes, com els clorats, poden afectar la salut. Ha detectat un augment important de mostres en les quals es detecten clorat.
25: Dels 200 controls realitzats a les xarxes d'aigua municipals de la demarcació de Lleida, en un 10% han detectat aquest subproducte del clor perjudicials per la salut. En alguns d'aquests municipis, com Rocallaura, a l'Urgell, els veïns des de finals de juliol no poden beure ni cuinar amb aigua de la xarxa municipal.
15: I a Móra la Nova celebren que la Comissió Europea hagi donat llum verda a la creació d'una companyia conjunta participada per empreses i govern espanyol per optar a la gigafactoria d'intel·ligència artificial al municipi tarragoní Pilar Ribas.
27: L'alcalde Jesús Álvarez celebra que s'hagi donat un pas més per aconseguir l'objectiu en declaracions a aquesta emissora.
28: Trobem un pas més i un pas decisiu ja per a poder ser una de les candidates definitives a acollir aquesta infraestructura europea. De la veritat que nosaltres com a Ajuntament estem molt contents i que això està avançant amb els tempos que nosaltres consideràvem i que estem alineats a que al final això sigui una realitat.
27: La Comissió Europea ha avalat la creació d'una companyia conjunta formada per ACS, Telefònica, Banco Santander i el govern espanyol a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. En un comunicat ha informat que l'operació notificada no planteja problemes de competència perquè cadascuna de les empreses té una posició limitada en el mercat resultant de la transacció. La nova companyia podrà ara formar part de la iniciativa de Gigafactories Dia de la Unió Europea, que té per objectiu construir fins a 7 macroinstal·lacions en diferents estats membres. Móra la Nova haurà de competir amb els projectes de països com Alemanya, Grècia o Itàlia. La previsió de Brussel·les és tancar el procés el 12 de novembre i anunciar els guanyadors a principis de 2027.
15: I amb infraestructures, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que s'estudiaran solucions al col·lapse de la P7 aquesta tardor sobre la taula, com ja va avançar el president Illa, a estudiar si es recuperen els peatges, però també tot un seguit d'altres mesures. Sergi Bassoles.
1: Sí, la titular d'Interior ha avançat en una entrevista a l'agència EFE que aquesta tardor es crearà un grup de treball intern al govern. L'objectiu, ha dit, analitzar diferents estratègies encaminades a pal·liar la congestió i l'elevat nombre d'accidents a l'AP7.
2: I també tenim l'encàrrec per part del president d'avançar en futures mesures compartides amb les altres conselleries que tenen competències per millorar, per una banda, la sinistralitat i per dels problemes que tenim de congestions.
1: I més enllà de la idoneïtat de recuperar o no els peatges, Núria Parlon ha detallat altres mesures que ja s'estan aplicant.
2: Amb una app per llançar avisos als conductors a la P7, que sàpiguen quan la via està saturada, quan hi ha un accident, un sistema de velocitat variable amb senyalització en el tram de l'Ebre, instal·lar un sistema de velocitat variable que la volem enriquir amb la IA.
1: D'altra banda, la consellera d'Interior ha plantejat que l'autopista requereix de grans obres com ara ampliar la zona sud amb 3 carrils.
14: Edició migdia.
15: En plana política, a les 2:21 de la tarda, a Prada Conflent, en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha expressat que Catalunya té moltes limitacions i també ha assenyalat que cal extreure profit dels aprenentatges per no caure en errors històrics del passat.
3: Que necessitem construir grans majories i que necessitem minimitzar l'oposició. I, per tant, que necessitem una economia forta. I això hi ha hagut moments de la nostra història que no hem estat en condicions de poder-ho fer.
15: En el mateix escenari, l'expresident Pere Aragonès ha alertat sobre el creixement de les polítiques d'extrema dreta en referència a Aliança Catalana.
4: Com als anys 20 en el món s'estan produint canvis molt accelerats i on hi han propostes que intenten importar a Catalunya projectes d'extrema dreta, populismes de dretes que es basen en una idea excloent de la nació.
15: De la seva banda, els comuns, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, han instat a Junts a demostrar amb fets que rebutgen les polítiques d'Aliança Catalana després que ahir el seu secretari general, Jordi Turull, advoqués per un combat de valors. I en relació amb la concentració comunicada per l'associació Save Europe Act, el moviment d'extrema dreta, prevista per aquest dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona, el govern recorda que el dret de reunió i manifestació és un dret fonamental, però no és absolut. Així s'ha previst un reforç del dispositiu policial per supervisar que la concentració, les manifestacions de participants o els símbols o pancartes que es puguin exhibir no fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi, i afegeixen que si es detecta alguna conducta que pugui ser constitutiva d'infracció administrativa o penal, es posarà en coneixement de la Fiscalia o el fiscal especialitzat en delictes d'odi i discriminació. El comunicat clou que el govern reitera el seu compromís amb la protecció de la no discriminació, la dignitat de les persones i la convivència. La soledat i l'aïllament social són un dels grans reptes de salut pública en els entorns urbans i en la voluntat de buscar solucions. Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona ha demostrat els beneficis de la prescripció social basada en el contacte amb la natura, amb activitats dirigides en parcs i jardins. I el que s'ha vist és que és especialment eficaç per a les persones grans i en situació socioeconòmica de vulnerabilitat, sobretot quan s'ha fet en grup i no individualment. Jill Litt és coordinadora del projecte Receptes.
5: Que tanto las prescripciones sociales individuales como las grupales reducían la soledad. Cabe destacar que la modalidad grupal resultó más eficaz para aquellas personas que, al iniciar el estudio, se sentían más solas y presentaban niveles más bajos de bienestar emocional.
15: I parlem ara de nivells, però econòmics. L'euro digital ha de ser una realitat el 2029. El Banc Central Europeu pensa començar l'any vinent una prova pilot amb la versió electrònica de l'euro físic. En Climent Sabater ens explica què és l'euro digital.
0: L'euro digital ja té l'impuls del Parlament Europeu. Aquesta moneda virtual vol ser l'alternativa pública tutelada pel BCE i europea a plataformes de pagament electrònic com Visa, Mastercard, PayPal o Apple Pay, com explica la directora del Departament de Finances de l'Escola de Negocis de la Universitat Pompeu Fabra, Luz Parrondo.
6: A partir del Banc Central Europeu disposaria del control d'aquesta plataforma de pagament o d'aquest sistema de pagament, i que, per tant, seria recuperar la sobirania i l'autonomia dels pagaments.
0: L'euro digital serà complementari a l'efectiu, tindrà el mateix valor que l'equivalent en bitllets i permetrà pagar en línia fins i tot sense connexió a internet. Però encara hi ha dubtes que resoldre, com la quantitat garantida, que en el cas dels bancs comercials és d'un màxim de 100.000 euros.
6: Perquè n'hi ha molta por de que la gent faci un canvi i tot ho porti cap a aquest tipus de moneda perquè està 100% garantida pel Banc Central.
0: La moneda virtual encara ha de rebre el vistiplau del ple de l'Eurocambra. El BCE començarà l'any vinent una prova pilot amb l'objectiu de començar a emetre euros digitals el 2029.
15: I la informació esportiva, Jorge Agüero, bona tarda.
7: Bona tarda.
15: Esports.
7: Ja tenim encetada la segona jornada del campionat de Lliga a primera divisió i per fi arriba l'estrena dels dos grans favorits, Barça i Real Madrid. L'equip de Hansi Flick, recordem, debuta diumenge a casa de l'Elx, el Manuel Martínez Valero, partit que es disputarà a 2:15 de la nit. Demà dissabte al migdia, primera roda de premsa del preparador alemany en la seva tercera temporada al capdavant de l'equip, i la tan rival, per la seva part, debuta precisament a la Ciutat Comtal contra l'Espanyol en un partit que també es jugarà a darrera hora, però de demà dissabte a 9:15 de la nit. Manolo González no disposa de tres jugadors, Javi Puado i Quique García en la davantera per lesió, i Lele Cabrera al central i capità per sanció. A segona, precisament, és avui quan s'obre la segona data, i ho fa amb un Córdoba-Girona. Josep Guardiola.
8: Amb les baixes de David López, Porto, Ounahi, Sigankov, Unai Hernández, Abdul Mumin i també la d'Ivan Martín, que deixa Montilivi i fitxa pel Racing de Santander. El Girona juga aquest vespre al camp del Còrdoba, segona jornada de Lliga. Escoltem el tècnic parlant del seu rival.
9: Aquí molt ben treballat, que des de que està Ivan Ania, des que van pujar, que és dels que més alt té el bloc. L'any passat va ser l'equip que més vegades xutava a porta de mitja.
8: El partit el xularà Germán Cid, al bar Rubén Avalos, al Còrdoba Girona, a les 9 de la nit.
7: Gràcies, Josep. Una estona abans, a les 8 del vespre, avui primera posada de llarg del Barça femení, que es presenta davant de la seva afició al trofeu Joan Gamp. Per Dani Esclusa, bona tarda.
10: Bona tarda, Jorge. Doncs sí, amb algunes cares noves i d'altres que segur que es trobaran a faltar. Així es presentarà el nou Barça de Pere Romeu a l'estadi Johan Cruyff. El partit serà a les 8 davant el Brighton, un duel que, a més de l'ambient festiu, també servirà com a últim test per les blaugranes abans d'encetejar la competició oficial amb la primera jornada de Lliga el pròxim diumenge contra el Tenerife. Sobre la gespa podrem veure les quatre incorporacions d'aquest estiu, a més d'altres joves jugadores de La Pedrera, Superdrac, Clara Serra, Jordi. Recordem, 6 setmanes de baixa per una lesió al canell.
7: Dani, gràcies. I recordem que demà comença la Vuelta a Espanya a Mònaco, enguany amb Tadej Pogacar i tres catalans en el pilot. Marcel Camprubí, David de la Cruz, tots dos del Pinarello, i Marc Bustrenga del Kenpharma.
15: Gràcies, Jorge. Fins i ara. Cultura. Joan Costa, creador de la imatge de més de 400 marques, és un dels grans referents del disseny gràfic. Amb motiu del centenari del seu naixement, l'en Joan Costa reivindica amb una sèrie d'activitats el llegat d'aquest visionari de la comunicació i el disseny. Martorquín.
11: Si desea únicamente lo mejor, acostúmbrese a lo mejor. Ave Crem Gallina Blanca.
12: Joan Costa va idear fa 70 anys la icònica imatge de Gallina Blanca i va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques i institucions com la Caixa, Telefònica, Movistar, Seat, IBM, Renfe, Correus o el Banco Santander, la primera entitat bancària que va adoptar el color vermell. L'any Joan Costa, impulsat pel Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, commemora el centenari del naixement a Badalona d'aquest pioner del disseny i la comunicació que va posar les persones al centre, com destaca Jesús del Hoyo, comissari de la commemoració.
13: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya, no, tocando preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas, no se hace para el ego personal.
12: Creador i pensador autodidacta, autor d'una cinquantena de llibres, defensava una comunicació visual més humana, responsable i global. Enamorat del seu ofici, les seves filles, la Mercè i l'Esther Costa, recorden el seu optimisme, curiositat i entusiasme.
16: La frase d'ell típica és que soc jove perquè tinc projectes. Si fos gran només tindria records. I aquesta era la seva frase, que amb 96 anys encara la repetia.
12: L'any Costa desplegarà aquest 2026 i el 2027 exposicions, premis, accions digitals, un congrés internacional i debatrà sobre l'impacte de la intel·ligència artificial al disseny.
15: Doncs amb aquest any, Joan Costa, posem el punt i final en aquest bloc informatiu. Poden continuar informats en aquesta sintonia també a la web rtv.es. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
17: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.